baixosa, tan linda, però molt baixosa. Oi, me la bailé toda por acá.